0: Hi ha marques que passen desapercebudes i d'altres que formen part de la nostra vida. La ràdio té aquest poder, el poder d'emocionar, d'acompanyar i generar confiança i fer créixer negocis. A COPE, la teva empresa no només se sent, es recorda. Milers de persones cada dia poden connectar amb la teva marca, també a través dels suports digitals. Contacta amb nosaltres a publicidad.mallorca@cope.es.
1: Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven.

0: Estás escuchando Herrera en COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
2: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
3: Soy Marc Márquez. Y para proteger mi casa, confío en Verisur.
4: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
3: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-666-777.
5: Verisur.
6: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana. Herrera en COPE.
0: Baleares.
1: Estar informado.
7: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
8: La 1:10, estamos en Herrera en COPE Baleares, en esta jornada calurosa otra vez, de jueves 13 de agosto. En Palma, El verano tiene un aire especial. En cada rincón se respira el ambiente estival y el tiempo invita, sobre todo por las noches, a salir a la calle. Y es que a pesar del calor tan característico en estas fechas y este año que no cesa, no desaparecen nuestras ganas de hacer planes. Cada verano Palma se llena de eventos que dan vida a nuestra ciudad. Por eso es una ciudad dinámica. El ayuntamiento prepara programas culturales muy variados, desde música, teatro, exposiciones y, como no, un clásico como es el cinema a la fresca. Idóneo para disfrutar de una buena película, de un buen bocata, de una buena compañía o de una buena bolsa de palomitas al aire libre. Hablamos con Rafael Brunat, director general de Música y Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma. Bon dia, Rafael.
9: Molt bon dia, Juan Andrés.
8: Molt bon dia. Gràcies per ser nosaltres. Què tal l'eclipsi ahir?
9: Pues molt bé. Sí? La veritat és que espectacular.
8: Ha sorprès perquè hi va haver una gran organització, una gran coordinació entre totes les forces implicades. La veritat és que enhorabona per la part que vos toca.
9: La veritat és que hi ha hagut molta gent implicada, molt d'esforç, i també jo crec que tot el ciutadans de Palma i visitants se van comportar d'una forma modèlica i va ser tot molt, molt suït i molt, molt exitós, la veritat.
8: La veritat és que sí, i que han de donar la felicitació per la part que toca a les responsabilitats de tots els que van aportar aquest granet d'arena perquè aquesta organització fos bona, però també la gent se va comportar molt bé, i hem de felicitar també en el públic massiu que va assistir en aquest espectacle, de lo bé que se va comportar. Però hem de parlar del cinema La Fresca, que la nostra, vareu començar amb una pel·lícula forta, taquillera, com va ser Padre no hay más que uno 5, el passat dia 3 d'agost. M'imagino que va ser un exitarro, no? Perquè aquesta pel·lícula ha estat de les taquilleres d'enguany.
9: Sí, va ser, o sigui, varen començar a lo gran, quasi 700 persones, i vol dir, és això, o sigui, intentar fer un mix, propostes molt, molt diferents, variades, per a públics diferents, i que combinies èxit de cinema recents amb moltes coses més artístiques i cinema que val la pena recuperar.
8: Han de recordar la ubicació de Cinema de la Fresca, perquè gent que se pensi que potser és en el parc de la mà, no és en el parc de la mà, és en el parc de les estacions, però amb una variació que en parlarem després, per mes de setembre. Però per la setmana que ve mos esperen pel·lícules molt bones, jo n'he vist algunes que m'agradaria recomanar, com per exemple el 47, que és una pel·lícula espanyola molt bona, i una pel·lícula que me va sorprendre moltíssim i que se podrà veure també la setmana que ve, que és Weapons, o Weapons. Això, la setmana que ve, amb un panorama cinematogràfic també excepcional.
9: Sí, pues, tant aquestes dues obres, o sigui, són superinteressants, i sobretot entre Weapons, que és un èxit de cinema fantàstic, ja t'ho deia, dins d'aquesta veritat, pues, no és que sigui de por, però si tens qualcun en surt, però és molt interessant.
8: No sé, comença, que no pareix que hagi de ser de por, però després és de molta por.
9: Pensa!
8: Després és de molta por. Hi ha un giro en aquesta pel·lícula que no t'ho esperes, però recomanable per passar una estona inquietant.
9: Sí, això sí.
8: Inquietant.
9: Just abans, deia, sempre combinam aquells llargmetratges amb curtmetratges, que també tenen algo

0: clàssics, no? Dos clàssics que hauria de destacar, no? El Gabinete del Doctor Caligari, una pel·lícula alemana de 1920, i després, ja dins el mes de setembre, hi haurà un clasicazo que jo recomanaria, que és una pel·lícula d'aquestes que has de veure sí o sí, que és El maquinista de la General de Buster Keaton, no?
1: Jo tinc una passió per Buster Keaton, no només és per tot el que es representa d'actor, director, guionista, sinó com feien aquells efectes especials.
0: Increïble.
1: Fa 100 anys que no tenien res. I a més és superdivertida.
0: Mm-hmm.
1: És una pel·lícula que és molt divertida. Val la pena només veure-la per això, que sembla que tot està inventat fa més de 100 anys.
0: Sí, sí, sí, és una pel·lícula que la veus ara i dius, com és possible que en els mitjans que tenien, que eren poquíssims, fessin aquests efectes? I en Buster Keaton, la veritat és que era un actor d'aquests que era un acròbata, un actor malabarista, era absolutament de tot, no? Aquesta pel·lícula es projectarà a un altre indret. Com és això? Per celebrar 100 anys de cinema.
1: Nosaltres fem com a dues localitzacions. A part de les estacions, que és on passa la gran quantitat de pel·lícules, des de 3 d'agost fins al dia 26 d'agost, i després fem el dilluns, dimarts i dimecres, fem a la plaça García Orell,
0: sí,
1: també per dur la cultura a altres barriades, i també perquè fem, diguem, nosaltres aquí a la regidoria li deim soft cinema a la fresca, que són pel·lícules més íntimes, més emotives i més cinèfiles. Sí, tenim les propostes com El gegant d'Esvedrà, Un light de Bob Trevino, i després aquest accentany de El maquinista de la General.
0: És una pel·lícula increïble per veure ara, perquè és una pel·lícula d'any 26, i veure l'evolució de cine, bueno, l'evolució d'aquell temps, de lo que se feia en aquell temps. També, per exemple, no se projectaran al cinema de la fresca d'enguany, però hi ha pel·lícules dels hermanos Marx, en l'oeste, per exemple, hi ha una escena amb una locomotora que és increïble com podien fer aquelles escenes, no?
1: Sí, perquè la preparació d'aquests actors era molt, molt, molt completa.
0: Sí, sí.
1: O sigui, físicament estaven molt bé, els muntatges, o sigui, com actuaven, o sigui, eren autèntics acròbates, perquè s'atiraven, o sigui, aquests sí que s'atiraven per un poc.
0: Sí. Ara, bueno, Rafael, conformar el programa d'enguany està fàcil, difícil?
1: No ha estat gens difícil, és bastant fàcil, perquè gràcies a Déu tenim moltes propostes, inclús moltes opcions en català, o sigui, inclús propostes d'aquí, cada vegada tenim més propostes d'aquí. L'Ajuntament de Palma patrocina i dona suport en el talent i la producció balear. Tenim aquestes, les xiques de l'estació, dia 26 d'agost, que passa, o sigui, se projecta a 100 metres d'aquí on va passar gran part d'aquesta trama que compten, que és una productora d'aquí. També tenim molt de curtmetratges, per exemple, La innocència de Miqui Durant, que ho fem dimecres dia 26, que són d'aquestes obres a les que l'Ajuntament intenta donar suport, no només projectant, sinó també d'una forma per donar suport en el talent d'aquí.
0: Efectivament, el cine també és cultura, sí, sí.
1: Sí, sí, tenim una varietat també, o sigui, hem fet Wicked, que és un gran èxit, que va funcionar moltíssim, doncs una varietat molt interessant, crec, que hem aconseguit.
0: Jo recomanaria la setmana que ve qualsevol de les pel·lícules que se projectaran. El 47 me va encantar, i Weapons és una pel·lícula que no te deixarà indiferent.
1: No.
0: No te deixarà indiferent. Una gran pel·lícula també per passar una bona estona. Rafael Bruna, moltes gràcies. Cinema La Fresca 2026 va començar passat dia 3 d'agost i continua la setmana que ve. Se pot consultar tota la programació a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma.
1: palmacultura.es.
0: Moltes gràcies, Rafael.
1: Moltes gràcies, Andreu.
0: Bon dia.
1: Vinga,
0: adéu. Adéu, bon dia. Sigues escuchando todo lo que te interesa y todo lo que te encontramos en Mediodía Cope.
2: La 1 a las 12 en Canarias.
3: Última hora en Mediodía Cope.
4: Pilar García de la Granja.
3: Estar informado.

0: estar informado.
1: Las 2 menos 10 minutos, estamos en mediodía, COPE. En esta jornada de jueves 13 de agosto con temperaturas altas, 36 grados de máxima, pero no vamos a hablar de la temperatura y tampoco del eclipse ahora mismo, sino del ayuntamiento, perdón, del Auditorium de Palma, con la Gendarte, la agenda de actividades y actuaciones del Ayuntamiento del Auditorium de Palma. Estamos con Joan López de Soria, que es violinista mallorquín, graduado en honores en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en 2024 y actualmente ha finalizado sus estudios de máster y posgrado en la prestigiosa Universidad de Música y Arte Dramático de Viena. Él nos va a hablar de esta programación y de este festival de música de cámara, el Chamber Music Festival, que va a tener lugar el mes de febrero en el Auditorium de Palma. Joan, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, bon dia. Gràcies per ser a nosaltres i enhorabona per organitzar aquest primer festival de música de cambra.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ha estat uns mesos de molta feina, però amb molta il·lusió de poder dur a terme aquest projecte.
1: Uh-huh. Escolta, com neix aquest desig de compartir sa bellesa de sa música de cambra i de fer aquest festival?
2: Bueno, això és el motiu principal d'aquest projecte, és fer aquest, compartir amb els meus amics, que són músics joves emergents i junt amb el públic també, una música de càmera que és realment on el meu propòsit com a músic se compleix plenament, no?
1: Sí.
2: I bueno, i fer-ho a casa a Mallorca, a Sant Jordi de Palma, pues, és una oportunitat espectacular, genial, i estan superagraïts de poder fer-ho aquí.
1: Òbviament, la gent que li agrada la música clàssica coneix la música de cambra, però la gent que tal vegada no coneix la música de cambra, com la podríem definir? Què li podríem traslladar d'aquesta música? Home, que no és exactament una música minimalista, però tampoc és una música grandiosa, no? Com ho podríem definir?
2: Exacte. Sí, exacte. Bueno, la gent suposa que la gent que no coneix la música clàssica o la música de cambra, a lo millor vincula més la música clàssica el que seria una plantilla més orquestal, de 60-70 músics d'un escenari o un cor, etc. I la música de cambra, pues, són formacions bastant més reduïdes, des d'un duo, que es considera música de cambra, fins a lo millor 8-10 músics o inclús una petita camarata. Uh-huh. En aquest cas, el festival, serem 11 músics, sí, organitzats a diferents plantilles, segons el repertori, però sí, són formacions més reduïdes, i per això música de càmera més petita.
1: Uh-huh. Sou un grup de músics i amics, i gent jove, no?, sobretot?
2: Sí, són músics que s'han fet amics durant la meva formació, tant a Madrid com en la Jove Orquestra Nacional d'Espanya, i la veritat és que són unes persones espectaculars i uns talents enormes, i jo confio i tinc unes ganes tremendes de poder tocar amb ells amb aquest projecte.
1: Quin dia et serà del mes de setembre?
2: Són els dies 3, 4 i 5 a l'Auditori de Palma, a les 7 i mitja de Sora Baixa, i bueno, tenim les entrades que se poden comprar a la pàgina de l'Auditori. Són 25 euros d'entrada individual, i també tenim la possibilitat de comprar un bono per poder veure els 3 concerts per 60 euros. Sí.
1: Molt bé. A la Sala Mozart, no, Álvaro?
2: Sala Mozart, exacte.
1: Escolta, quines peces interpretareu així, una mica resumit?
2: Sí, doncs pues, tocant peces des de la Metamorfosi de Richard Strauss, adaptada per sector de corda. Després, també el segon dia, ho dedicam a l'agrupació de trio en piano, i tocant, per exemple, el importantíssim trio número 1 si major de Johannes Brahms. I el darrer dia, per exemple, també tocam el Quintet de la Trutxa, de Franz Schubert, i sobretot Mi Moi de Mendelssohn, que és una obra també molt emblemàtica.
1: Són peces fetes pensant en música de cambra o els heu adaptades?
2: No, són menys la Metamorfosi de Richard Strauss, que està pensada per una versió més numerosa, mig tres músics, i fa reduir de 7, però no ho hem fet nosaltres, sinó que ja estava feta. La resta són obres que estan escrites per la plantilla que s'ha exposat. Uh-huh. O sigui, 5, 8, 4 músics, depenent, doncs sí. Uh-huh.
1: Quines de les obres que interpretareu la més exigent?
2: Bueno, això és una bona pregunta. Al final, totes les obres són exigents, i com a músic i violinista, pues,